0: Ens hi posem com ens hi posem, ens pixaran la sabata.
1: Què vol dir?
2: Venent els holandesos l'aiguardent. Ton pare s'ha fet ric al gremi alcohòlic. Però si els borbons canvien quatre lleis, serà...